0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

turistes, trapezistes.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pressió de ser una cuina a mi em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xanda. I parlar del potencial que se suposa que jo tingui que no trobo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per a atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: nostre.
1: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per a atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm,

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons,

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Aquell dilluns va alçar-se neguitós i a l'esmorzar

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

desembre, per començar un tema molt especial. Des del Pare Que No Me Olvides, cordialíssimes salutacions. Cap de setmana, weekend, temps de records, temps de remember, temps del Pare Que No Me Olvides, la banda sonora de la teva vida. Una cordial salutació amb un tema sempre especial que busquem, rebusquem i contrabusquem. Rocky Burnett i un tema mític. Per començar, amb molta rima. Veurem després què passa. De moment, aquesta cançó, Tired of Towing the Line, un tema d'aquests quilomètrics complicats, però que val la pena escoltar. Rocky Burnett, far de seguir les teves petjades, deia la cançó. En fi, de petjades musicals, moltes, dues hores per endavant. Cordials salutacions, Pare Que No Me Olvides.

0: Gràcies, senyor Ernest. Ernesto González, el nostre bon amic de música melòdica i de tantes i tantes bones sensacions musicals. T'agrada recordar, ets la millor sintonia del món. Ets el pare que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. 3 dècades a antena. Camí de complir-ne 30. Que joves que érem, eh? I que joves que som. Com deia la cançó Forever Young. O The Young Ones, que és el mateix. Us parla Joan Enric Vidal des del Bressol del Penedès. Per aquesta freqüència que tu escoltes arreu del país, arreu de Catalunya, arreu de la Franja, on arribem, i també arreu del món, des del teu mòbil, la teva tablet, del teu dispositiu, siguis on siguis, a l'hora que siguis i amb la companyia que estiguis. Para que no me olvides, sempre buscant una excusa per conformar 2 hores 120 minuts de ràdio. I així, any darrere any, fins arribar a les 3 dècades. Si imagineu recordar, escoltar el que passava abans d'ahir mateix, és a dir, fa 55 anys, sí, 55 anys, és a dir, l'any 1971, quines cançons arrencant dècades s'escoltaven? Com podem veure, en aquella època, la dècada 70 era una dècada que era, podríem dir, extensíssima en creativitat musical de tots gustos, estils i preferències. No serà fàcil encabir en aquest temps de ràdio de 2 hores totes les cançons, però algunes de les més importants, nacionals i internacionals, sí que serà possible. Fa 55 anys, què sonava? I tu, quants en tenies? Què feies? Què pensaves? Que cadascú pensi i ho reflexioni, però no cal que ens ho dieu, eh? Això és cosa secreta de cada persona, i en fi, espereu que almenys siguin bones estones de felicitat. És difícil, però algo recordarem de bo. Anem a començar amb un tema d'un cantant que estava, jo diria, amb el seu punt més àlgid. Un home que va arribar primer tocant la guitarra, que venia de Puerto Rico, un home que cantava igualment en anglès que en castellà. Puerto Rico és un país polivalent, lingüísticament parlant, i que inclús va arribar a anar a alguns festivals, com és el cas d'aquest festival de la cançó Canzoníssima, que es feia a Itàlia. I va fer-ho amb aquesta cançó. Te'n recordes d'aquell pueblo mío que estàs en la colina? Te'n recordes d'aquell, què serà?
1: Pueblo mío.
0: Que gran que era el Feliciano.

¿Qué será? No confondran que el tema de Doris Day, que ahí será. No. ¿Qué será? Va guanyar la cançoníssima italiana l'any 1971. El Pepe, el Don José Feliciano, excel·lent guitarrista, gran compositor, i com a cantant, ja ho veieu, cançons cantades en anglès, cançons cantades en castellà, cançons compartides com aquella Para decir adiós conjuntament amb l'Ankele i altres grans gravacions que va fer el José Feliciano. Bé, doncs, com podem veure, l'any 71 s'encetava dècada i es feia, doncs, en grans cantants, Feliciano sempre en solitari, i un senyor que venia de cantar, triomfar plenament amb John, amb Ringo i amb George Harrison, és Paul McCartney. Va ser el llançament definitiu de Paul McCartney en solitari i va fer-me una cançó que ens parlava curiosament d'un altre dia. Te'n recordes de Paul McCartney ja en solitari sense The Beatles i aquell tema que es deia Another Day?

0: Recordar és tornar a viure.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Jo recordo aquesta cançó molt especialment per un company. Amb els meus inicis de ràdio la posava freqüentment i en la part final es posava a xiular. Sí, sí, en record al gran Lluís Vázquez. Por un Fler, que també la van cantar de meravella los tres americanos, Salva María, Darío i Johnny. Homenatge amb aquesta versió en castellà del Michel del Vespre, que de França ens començaven a arribar molt bones cançons, entre elles aquesta Michel del Peix. I és que a la dècada dels 70 a França hi havia molt bones veus. De fet, els mítics de 60 van deixar pas a una generació nova, com també a Itàlia dels 70, amb cançons fantàstiques. Michel del Peix i aquesta cançó que parla d'un lligue, perquè un Fler a la nostra seria un lligue, no? Por un Fler de los dos, cualquier cosa daría yo. Aquesta és la cançó, para que no me olvides, que sonava fa 55 anys, any 1971. És a dir, abans d'ahir mateix.

Ets a la banda sonora de la teva vida. Ets el pare que no m'olvides. Tot un clàssic de la ràdio Remember, de la ràdio Revival arreu de tot el país. Born to be alive, una de les sintonies imprescindibles de Patrick Hernández. Born to be alive. T'agrada recordar? Para que no m'olvides. Dues hores, 100 minuts sempre, en weekend sempre, en cap de setmana. Encara no hem sentit cap veu dolça femenina. I aquesta veu era extraordinària. Com a cantant, compositora, una dona que va marxar a París, farta de moltes coses aquí, però que aquí va deixar molta petjada musical i també al mercat sud-americà. És el cas de la murciana Mari Trini. Moltes cançons que venien dels 60 i que va perllongar durant tota la dècada 70 i part dels 80. La seva gran cançó, una de les millors de l'any 1971, va ser aquesta cançó que parla dels amors. Amors de tots colors, estils, preferències i, en fi, tendències i el que tu vulguis, perquè parlar d'amors és parlar d'un món punt i a part. Amores, Mari Trini.

se'n va patir. No parlava, però com si parlés la guitarra del Carlos Santana. I és que també, a música instrumental, van fer-se autèntiques meravelles fa 55 anys. Abans d'ell mateix, Carlos Santana, d'una llarga durada fantàstica, es deia Black Magic Woman, hi havia temes com aquest, te'n recordes, aquest Se'n va patir, o hi havia aquell Oye, ¿cómo va?, o hi havia aquell Abraxas, o hi havia aquell Jingo. Santana, música que venia des de Califòrnia, d'un autèntic erudit del món de la música, Carlos Santana i la seva banda. I a Catalunya què passava? Doncs a Catalunya la nova cançó catalana donava pas a seguir, perquè van néixer els 60 amb el grup de folk i van seguir, doncs, els 16 jutges, però als 70 encara hi havia una generació que venia de la dècada anterior que posava molt bona música. Ens van arribar cantants des del País Valencià i també

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Quina meravella, es deia The Fool, el loco, el boig. Era d'aquestes indispensables quan encara a les discoteques hi havia música lenta, l'hora dels lents, esperada, desitjada, anhelada, sospirada. Ai, l'hora dels lents. Entre elles, aquesta cançó era indispensable l'any 1971. Gilbert Montagné, des de França, cantant-li amb un boig. Suposo que d'amor, no? Perquè la cançó anava per aquí. The Fool! Fa 55 anys sonaven aquestes cançons. Una selecció de les moltíssimes cançons que ens va deixar aquell inici d'aquella nova dècada plena d'il·lusions i esperances per moltes i per molts. En temps d'adolescència, en temps d'infantesa, en temps d'estudi, en temps del primer noviet o novieta, en temps de jo que sé quantes coses. Seria la llista quasi bé inacabable. Posem una mica més rítmics. Estem molt, molt aquí, gust, no? Però la senyoreta Felicitat d'Isidor, quina meravella, eh? O The Fool, el loco del Gilbert Montagné, o Los Amores de la Maritrini. Les últimes que han sonat amb aquest Para que no m'oblidis, de l'any 1971. En ritme, hem triat aquesta d'un grup que es deia Down. Primer van arribar amb una cançó que es deia Càndida, l'any 1970. Càndida, com deien ells. I el segon èxit, amb el que van intentar doncs repetir, no amb tanta empenta, però va ser una força, aquí al nostre país, una versió molt ben feta per Los Catinos, per l'amic Manolo Bey i companyia, va ser aquesta cançó. Truca tres vegades la consigna, perquè, en fi, no hi hagi errors ni hi hagi problemes. Knock three times, do you remember? Te'n recordes?

que tres vegades abans he fet esment i a vegades la temptació costa de resistir. He fet menció a la versió feta aquí a Barcelona, al nostre país, per Los Catinos, d'aquest tema Nocturne Times. El Manolo Veí i els increïbles Catinos, un conjunt de segona fila però que sonaven de meravella, van fer aquesta versió digníssima.

Siete rosas, siete besos, en mi sueño te mandé. Siete rosas, siete besos, que jamás olvidaré. Ay, Willy Somers, Vanilletes de la Maña. Una cançó amb un títol molt complicat en alemany, que va gravar curiosament i amb molt encert en castellà. Segur que porta molt bons records aquestes siete rosas, siete besos. Set Rosen, com es diria en alemany, més o menys, i no em feu massa cas si sabeu parlar bé l'alemany, eh? No és el meu forn. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, cap de setmana, sempre amb una excusa per conformar dues hores durant tres dècades d'emissió. Tot un clàssic de la música, revival, remember, del record, arreu de tot el país i el món sencer. Com sempre, fem una salutació molt cordial a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana col·loquen a Antena pels seus milers de seguidors i oients aquest Para que no me olvides. Perquè el que escoltis aquí rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies. Para que no me olvides. Ja saps, avui estem mirant cap a l'any 1971, és a dir, fa uns dies. I ara, com diria el CERT, ha plogut bastant. Ha plogut i han passat moltes coses, de tots colors i de totes preferències, que no anem a entrar ni molt menys a detallar perquè no toca, com deia un gran polític. Era l'any d'Alicia i Nubes Grises. Primer, quan encara hi havia la gran Alicia, Alicia Granados, que havia triomfat en solitari amb aquell Nocturno amb 17 anys al Festival de la Cançó de Benidorm. Es va juntar amb Nubes Grises, amb dos pillos que es deien a l'amic Jaume Marín i a l'amic Toni Bernal. Bon record al Jaume, que en pau descansi. Molt bona gent. Després a l'Alicia donaria pas a l'Aurora, perquè ella va dedicar-se ja a temes fora del món de la música. La seva gran cançó d'aquella època, que va ser mirada de refiló per la senyora censura, perquè deia Hombre y Mujer, i esclar, això de dir Hombre y Mujer i algunes frivolitats que deia la cançó, la lletra de la cançó, amb l'Alicia dient un plan sensual, la censura se la va mirar molt de refiló, no la van acabar de prohibir, però si no la posaves, millor que millor. Te'n recordes d'aquella cançó que es deia Hombre y Mujer?

0: Eran los días del arco iris, los días de l'Arc de Sant Martí y el giorno di l'arcobaleno. Aquesta hay una que es deia El último romántico, o una otra que es deia Guitarra suena más bajo, guitarra suena più lontano. Eran los días del arco iris.
1: Finito l'inverno,
0: acababa l'hivern. I venia el bon temps. Ara que no m'oblidés, sonava l'any 1971. 55 anys d'història. Para que no m'oblidés, recordant boniques, precioses cançons. I aquí què? Aquí l'On Star, Pere Gené, acompanyat pel Miró, el Masdeu i de la Vega. Fèiem música rock, fèiem música jazz i fèiem boniques melodies. Un amb un títol que ho diu pràcticament tot i que estalvia molts comentaris. Vull fer un petó una altra vegada als teus llavis. Quiero besar otra vez tus labios. Ei, que no és cap indirecte, que va en sèrio. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, l'On Star, te'n recordes?

Doncs ja ho saps. Ui. Per volguer, perquè no quedi. I la besar otra vez tus labios. I és que, en fi, per demanar que no quedi. Quants records, 1971. Músiques inoblidables, el gran Lone Star i el gran Pere Gené. I així, cançó a cançó, record a record, passen dues hores, passen 120 minuts d'un temps de ràdio clàssic. En fi, dels que portem fent ràdio fa algunes dècades i que, en fi, les coses han anat canviant. Però la música, per fortuna, i la ràdio continua tenint la seva màgia. I és que sempre diem una cosa. Què seria del món de la ràdio sense la música? Però, ull, a l'inrevés també. Què seria de la música sense el món de la ràdio? Doncs, la resposta ja se la podeu imaginar. És el complement perfecte. Què sonava l'any 1971? Ei, que ara em deien per aquí. Escolta, que estàs avui un romàntic pujat. És que, esclar, entre posar Lone Star, posar el Gilbert Montagner, posar... En fi, estem posant Alicia i Nubes Grises, Nicola Divari. Ens anem a despertar una mica amb el bon sentit de la paraula musicalment i recordant què sonava fa 55 anys. Doncs, atenció, perquè aquesta que sonarà ara és un tema totalment omplepistes. Era la música d'un grup que es feien dir Titanic i... Quan sonava això, la música, la pista, era una total efervescència musical de ritme i de moure's i, en fi, potser treure una mica la son de la música lenta. Era un grup que es feien dir Titanic i van gravar 3 o 4 cançons fantàstiques. Era un grup pràcticament instrumental. La primera cançó d'èxit va ser aquesta cançó que portava per títol, curiosament, Sultana. Te'n recordes? Do you remember d'aquella música fantàstica que es feia en aquella època? Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

Nino Bravo estava en la seva etapa àlgida. Venia a triomfar plenament amb el Tequiro Tequiro, com no sota la gran batuta del gran mestre Augusto Algueró, que li feia cançons de la mida. I després hi vindrien altres cançons, Un beso i una flor libre, Noelia. Però aquesta Puerta de l'amor, que va ser una cançó bisagra entre uns i altres, va mereixer molt la pena. Què tal? Com portem la sintonia? Què tal? Com van els records? Què tal? Com va el nostre temps clàssic de cap de setmana? Com portem aquesta memòria de 55 anys enrere? Possiblement, jo diria que moltes i molts que ens escolteu, en fi, dir-ho, què està posant aquest home? Perquè potser no eren ni projectes en aquella època. Però, en fi, tot arriba, eh? I jo sé que moltíssimes amics i amics que, doncs, evidentment, l'any 1971 no eren en aquest món, avui en dia els agrada escoltar aquelles músiques que ballaven als seus pares i que possiblement encara conserven a casa seva aquells vinils, aquells discos de 45, de 33 revolucions, aquells EPs de 4 cançons, se'n recordeu, no? I després vindria el caset, la cinta caset mítica, que era un gran avanç de la història, que eren complicadíssimes, jo sempre havia preferit mil vegades els vinils, els discos. I després vindrien, doncs, altres artilugis. Veus, el CD ja era punt i a part. El abuelo Batallitas, escoltant el pare, que no m'olvidés, i escoltant aquelles cançons, algunes d'elles de l'any 1971, fa 55 anys. Aquesta cançó jo sé que li posarem molt especialment a una persona que li encanta i que, en fi, jo sé que la vol i que l'està desitjant escoltar i, per tant, l'anem a complaure moltíssim. I el títol, encara millor, perquè ho diu tot. I love you, je t'aime. En francès, s'il vous plaît. Frédéric François, un dels ídols de la França 70, d'aquelles mítiques en Ràdio Monte Carlo, RMC, o aquella mítica Ràdio Andorra que... ai, que m'han ajustat. O també aquella mítica i clàssica RTL. Te quiero, I love you, je t'aime, com tu vulguis, però això, Frédéric François.

de l'été dernier. Te souviens-tu? Et de notre nuit.

tema curiós que es deia Coco. Un grup que venien d'Alemanya es deien Els Dolços de Sweet. Abans havien triomfat amb temes com Popa Jou, aquell Funny Funny. Després, amb el pas dels anys, accentuarien la seva música en temes més progressius, com aquell mític Blockbuster. Era molt bona música, omple pistes, el tema era Coco. Primer va ser, com dèiem, Funny Funny, estem a l'any 1971. Para que no m'olvides, fa 55 anys. Venien a triomfar amb una cançó d'aquelles de llàgrima, mocador, de comiat, todo tiene su fin. Però havien fet altres molt bones cançons, com aquell Tu ja no estàs, o aquell Nada me importa, o aquella Siempre cuando te espero. Aquesta és potser de les cançons més alegres i animades del repertori d'un conjunt que va marcar una època, un conjunt avançat a la seva època, Los Módulos, un dels temes més comercials de la seva llarga carrera, amb el gran Tomás Rizábal i Pepe Robles, Solo tú.

0: Here's to You, un cant a la llibertat, d'una gran pel·lícula que es deia Zacco e Vanzetti. També les censures de la làmina de Rafiló en aquella època. És que els temps eren els temps.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal.
0: Moltíssimes
1: gràcies. 3 dècades
0: gràcies.
1: En antena.
0: Ah, em faltava això. 3 dècades del Para que no me olvides, la banda sonora, perdona, Júnior. Un cant a la llibertat. Curiosament, la música d'aquesta pel·lícula, Zacco e Vanzetti, la música i les cançons, van ser composades per un gran del món de la música, el gran Ennio Morricone, autor de tantes i tantes grans bandes sonores, sobretot d'aquells spaghetti western. Te'n recordes? Que bo era l'Ennio Morricone, l'Ugo Montenegro i altres grans directors d'orquestra d'aquella època que venien d'Itàlia. I si anem a França, no podem oblidar el gran Paul Mauriat, el gran Frank Purcell, el gran Carabelli. I si anem a Alemanya, el gran James Glass. I si anem als Estats Units, home, hem de dir el, que és el pare total de les orquestres i de la nova orquestra del món, el gran Ray Conniff. Què sonava l'any 1971? Ara algun diria, digo un inglés, home. Doncs dic l'any 55, fa 55 anys i quedo també. 1000. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. També ens venia música molt bona des d'Anglaterra, i ara deixant de banda Beatles, Rolling Stones, Bee Gees i companyia. També ens venien grans solistes, deixant de banda els mítics Engelbert Humperdinck, Tom Jones, John Rawls i companyia. Hi ha un senyor que venia d'Escòcia que era realment pintures, però que cantava de meravella, i aquesta cançó, que es deia, que es diu Maggie May, va fer possible que moltes noies d'aquella època, que van néixer en aquella dècada, doncs hi posés el nom de Maggie. Que realment, si féssim, busquéssim la traducció literal, aquí en equivalent seria, doncs jo mai ho he sabut. Però vaja, que Maggie els hi va quedar. És un tema preciós, un tema que podíem ser catalogat, que es podia ballar lenta o ràpida, depèn de com tu volguessis. Més i mai, la música del gran Rod Stewart des d'Escòcia.

gran Maria del Mar Bonet, la veu de Ses Illes. I com no, aquesta cançó que venia de la música francesa de la gran Bàrbara, però ella va fer una versió extraordinària en català, mig mallorquí, mig català, perquè la Maria del Mar Bonet, mallorquina de Socarrel, però amb una bona part del cor aquí a Barcelona, a Catalunya, on ha viscut tants i tants anys. L'Àguila Negra, increïble, any 1971, fa 55 anys.

Anem ja esgotant els darrers compassos d'aquest Para que no m'olvides de fa 55 anys. 5-5, 5-5, 5-5. L'any 1971 ens portava autèntiques joies musicals. En català abans he tingut el Isidor Marí, també ha arribat a les Illes. I aquí fundaria Falsterbo 3. La Dora Estivill, la Montse Domènech i aquell gran grup de folk. Que bons que eren. I a França què? Hem tingut ja el Frédéric François, hem tingut el Michel Delpech. No en resisteixo, ja sabeu que una de les meves dèries, amb permís i llicència vostra, és la música del nostre veí país, i com sempre dic, tan proper i tan desconegut musicalment. Hi ha cançons que val la pena assaborir, que val la pena escoltar. Quants i quants records que no cal explicar, de bones èpoques, de bona música lenta, de bon ball i de petó furtiu. Butterfly, cantant-li amb aquella papallona artística un dels grans de la música de la chanson, Daniel Gerard, Butterfly.

0: Ai, aquella papallona butterfly. I de papallona a papallona de mariposa a mariposa. Recta final i fem joguina de la música de França en Daniel Gerard amb aquesta cançó que va cantar Dana i Anil, però la versió original anava molt ben acompanyat per una cantant que va arribar als Estats Units i que va fer-li tàndem, diuen, que artística i sentimentalment.
1: Paseando en tu jardín,
0: mil mariposas,
1: mil mariposas
0: comenzaron a decir cosas hermosas. Oh,
1: comenzaron a decir
0: balles un vals amb mi.
1: Cosas hermosas.
0: 1971. Dani i Dona.
1: La más bella de las mil besó una rosa. Y después se pasea

Don Sugar. Rolling Stones, que venien de la dècada 60, amb els mítics Satisfaction, Under the Broadboard. Els 70 van seguint la seva rifeta musical i som al nou segle i continuen. Mick Jagger, que és Richard Charlie Woods and Company. Rolling Stones. La seva cançó impacta de nova dècada, Brown Sugar. La sucre negra. Avui en diem sucre de canya. Canviem les coses, eh? Ei, que això se'ns

L'any 1971 va ser un any i això serà la nostra traca final, el nostre remat a les 2:120 d'aquest any 1971 del naixement de conjunts. Alguns ja venien de la dècada anterior. Noms com Diablos, com Fórmula Quinta, com Puntos, com Tony Ronald, van marcar una època i una dècada important. Amb aquelles mítiques canciones del verano, cançons de l'estiu, que omplien les hores de platja, de revetlla, de festa, de ballaruga, d'hores nocturnes i de matinada. Homenatge ràpid a manera de popurri amb aquesta recta final del Para que no me olvides, amb Los Diablos, fin de setmana, cap de setmana, Para que no me olvides, que una cosa lliga bé, no? Ens hem també d'autopromocionar. Fórmula Quinta i una cançó curiosa que es deia Jenny Artichoc. Res que veure amb l'Eva Maria, ni Ahora sé que me quieres, ni Vacaciones de verano. Però molt divertida, la Jenny Carxofa. I Los Puntos, no sé, per exemple, aquella fèria, o Cuando salga la luna, la que en surti, i el Tony Ronald, pues qualsevol del nostre entranyable Tony Ronald. Siegfried. Petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, des del bressol del Penedès Canal 20 Ràdio, per tot el món, per aquests milers d'amics i amics i les 40 sintonies d'arreu del país. I gràcies, 55 anys enrere, era això. Hi eres o no hi eres? Doncs si no, ja saps de què va la cosa. Pupurri final, Para que no me olvides. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Astrid, la revista de les bones notícies.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Digue'm que ja tens els vols i una moto reservada pels dos en algun poble de mar.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

sense pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.